0: Hoy seguimos conociendo a proyectos solidarios, proyectos que buscan transformar la realidad aquí en Ibiza, y tenemos con nosotros a Inés Clapés Roig. Bienvenida, Inés.
1: Muchas gracias.
0: Ella es el espíritu de Nexes Art Educa, que és un projecte que en què consiste, Inés?
1: Nexes Art Educa, al final, bueno, és un projecte que la seva mirada principalment està enfocada en teixir vincles i connexions, i com? Doncs connectant principalment l'art, l'educació i la comunitat. Així que principalment té aquesta missió educativa habitant l'art, al final, com espai de trobada i com espai transformador, i entenent al final sa vida des d'aquesta mirada dinàmica i en connexió.
0: ¿En qué momento te planteaste voy a hacer esto, quiero hacer esto en mi vida?
1: M'ho vaig plantejar quan vaig tornar a Eivissa, perquè jo venia d'estudiar a Barcelona, vaig estar situada uns anys al Prat, on vaig tenir oportunitat al final de formar part de molts de projectes i d'un teixit al final comunitari, escoles d'art, centres culturals, i ja com tot un moviment, no? I quan vaig venir a Eivissa, justament a més va coincidir amb pandèmia, amb la qual cosa el primer que va tancar van ser espais culturals. En aquest moment vaig evitar principalment les escoles com a mestra, però trobava molt a faltar aquests espais de creació, aquests espais de trobada, aquests espais artístics més enllà del sistema educatiu. I principalment perquè a Espanya en el sistema educatiu l'especialitat d'educació artística crec que no està valorada.
0: En les redes socials de Nexes Art Educa se habla d'una cosa que és la pedagogia viva. Què és la pedagogia viva?
1: A veure, principalment dins Nexes Art Educa, aquesta pedagogia viva, principalment el que vol reivindicar és aquesta connexió amb sa vida, i el fet que les persones que participen d'aquesta experiència de creació que tinguin un rol actiu i que cadascú a més pugui participar, diguem, des de sa seva diversitat, no? Perquè sa diversitat es celebra al final com una cosa que està present a la vida, i que totes i totes al final partim de la nostra singularitat, i des de les nostres singularitats al final després convivim i conformem un teixit comunitari i un teixit creatiu, no?, en l'acte de crear. Així que principalment és una mirada pedagògica en aquest sentit, i molt connectada amb valors com la inclusió, la igualtat, la tolerància, respecte, s'aposta molt per l'accessibilitat. Diguem que principalment es du a terme en espais públics o en entitats públiques, o més que res perquè totes les persones es puguin accedir i que cadascú pugui participar des de la seva mirada.
0: ¿Cuál es el perfil de las personas o proyectos con los cuales colaboras?
1: Jo ara mateix col·laboro amb algunes persones, principalment artistes, il·lustradores, dissenyadores, principalment amb una companya que es diu Olimona, que té també un projecte molt polit, i han fet molta pinya totes dues. Sí que és veritat que un repte de Nexes ara mateix per jo és que s'ha generat un teixit comunitari a nivell familiar. S'ha arribat molt a famílies, a infants i a joves, també a sector educatiu com escoles i instituts, però un dels reptes és arribar també a persones adultes, a persones majors i a persones i moviments socials. Així que realment hi ha una voluntat d'intentar obrir-se a més col·laboracions o a participar en més entorns o en més entitats i més persones. Fins ara el que hem teixit ha set més, diguem, en aquest àmbit.
0: ¿Es más complicado un proyecto como el tuyo en una isla como Ibiza?
1: És complicat, però també està... hi ha apostes també de festivals de joventut, per exemple, que es fan, o d'esdeveniments de joventut. Crec que hi ha diferents municipis que estan fent una gran aposta en aquest sentit per intentar acollir els joves, al final, diferents alternatives, se'ls donen diferents opcions. Jo sé que fins i tot, bueno, hi ha un centre de creació jove aquí a Eivissa, a Vila, i se'ls dona espai fins i tot perquè facin les seves pròpies propostes, se'ls cedeix espai, se'ls facilita. Jo també he estat monitora de joventut i he pogut conèixer de prop totes aquestes iniciatives, i sí que és veritat que hi ha una... O sigui, s'haurien de reivindicar molt més. Crec que falten espais, principalment per aquesta dicotomia, no?, que viu sa illa entre estiu i hivern, no?, que no hauria de ser així perquè els joves viuen aquí tot l'any. Però bueno, hi ha moviment de coses, i l'important també és fer-les visibles i que hi participin perquè segueixin rodant.
0: Has hablado de la falta de espacios creativos o artísticos. Aparte de eso, ¿qué necesidades concretas has detectado en la juventud de la isla?
1: Jo crec que principalment també espais de trobada, espais culturals, òbviament, on puguin trobar una amplitud o accés a diferents formes també d'entendre el món i tot, però també principalment espais de trobada i espais de trobada segurs, perquè molts cops al final per trobar-se o per quedar es veuen involucrats en espais que no són segurs i que tenen accés a coses que no són adequades i es veuen exposats, jo crec, molts cops.
0: Hablabas ahora de municipios o de proyectos como el tuyo, ¿no?, que están apostando por hacer cosas con gente joven, que me parece una franja de edad especialmente complicada para mí, o sea que admiro muchísimo a la gente que trabajáis con adolescentes. ¿Qué es lo importante a la hora de trabajar con ellos?
1: Crec que principalment està present, i a més des d'un lloc proper, sense judici, tu també ser referent, és a dir, que et vegin amb una mirada oberta, no? cap al final, cap a la vida, cap a formes d'entendre les coses, vull dir, al final, i al final també oferir-los aquest ventall de possibilitats dins un entorn segur, és a dir, que puguin experimentar tallers artístics, que puguin experimentar amb videojocs, amb jocs de rol, amb esports, amb diferents disciplines o amb diferents dinàmiques o espais de trobada o el que sigui, però que sigui un entorn segur i que tu també gaudeixis. Crec que la major part del personal que treballa dins joventut són els primers que també gaudeixen de moure tot el que quan mouen pels joves.
0: ¿Qué es lo que te llevas tú personalmente de trabajar con jóvenes?
1: A mi m'encanta treballar amb joves perquè són el més dinàmic que hi ha. Són el més connectat amb el present, amb el que es mou. Crec que t'ensenyen moltíssim, t'ensenyen a veure el món de moltes maneres. Es critica molt a la joventut. Crec que hi ha una mirada molt punyent cap a la joventut, que si estan tot el dia amb el mòbil, que si no llegeixen llibres, que si passen de tot, que si... No. Crec que avui en dia també, gràcies a que tenen accés a moltes coses, hi ha molta joventut amb un rol molt actiu, amb una mirada molt crítica, amb molta tolerància i respecte per la diversitat. O sigui, crec que realment per aquesta mirada o aquest estereotip de com és la joventut avui en dia i no estan veient els moviments que es generen dins els joves.
0: Me preguntava si quan tu estabas creciendo aquí en la isla si tenías espacios de referencia o si justamente el haber creado Nexes parte un poco de generar lo que en tu momento no tuviste.
1: Parteix d'això, principalment, perquè jo vaig trobar molt a faltar aquests espais. Tenia a disposició al final espais, no?, de compartir amb família, perquè érem molts de cosins, no?, al final, i érem una família ampla en aquest sentit, i amb amistats, però no hi havia espais, no hi havia centres de creació jove, no hi havia festivals per únicament dissenyats per joves, com fan en els municipis de Santa Eulària, que tenen un festival que és únicament per joves. O sigui, totes aquestes iniciatives no hi eren abans.
0: Para ir acabando y también para quien no conozca Nexes, si puedes explicar cómo concretamente cositas que hayáis hecho esta temporada o este año.
1: Bueno, jo els darrers anys he estat també lluitant i movent perquè en estiu hi hagi propostes. Ara en estiu, per exemple, segueix actiu el compte-comptes coeducatiu que es fan els Casals d'Igualtat, que és el darrer divendres de cada mes. També es posarà en marxa una iniciativa que vam fer l'any passat, d'Art i Igualtat a la platja, una biblioplatja que hi ha situada a Talamanca, així que s'estiran promoguent tallers artístics per infants i famílies. A partir de setembre hi ha el Festival de Joves al Carrer, per exemple, que també és una iniciativa molt xula, i en sé qual també estiran participant. I després, a mesura que el curs escolar també comença, doncs també reprendrem tot el que són projectes, propostes, iniciatives, tallers que també faim escoles, instituts que ho demanden, i res, també estirem doncs, bueno, moguent un poquet tot el que vagi sorgint.
0: Ahora me surgía una duda, escuchándote, ¿cómo es la relación con los docentes cuando entráis a un centro? ¿Cómo es la relación?
1: La meva experiència ha estat molt guai, perquè crec que també hi ha un canvi de mirada a l'educació. Sí que és veritat que encara hi ha una resistència, no?, hi ha aquesta pedagogia, no?, de fa anys, que encara tenim tota una herència que hi ha que anar canviant. Jo principalment, o sigui, la meva experiència a totes les escoles que he anat és que quan arribem per fer un taller o un projecte és de molta gratitud, de molta acollida i de també sentir-se acompanyats. Jo també sóc mestre, també sóc docent, i des de dins molts cops no arribes, o sigui, moltes vegades que no arribes a poder atendre o dinamitzar o dur a terme propostes d'aquest sentit o més connectades amb l'art o amb l'educació o amb aquesta mirada. Llavors jo crec que és molt important que hi hagi aquesta apertura dels centres educatius cap a projectes que es fan a nivell de comunitat i que hi hagi com aquest teixit al final i que generin aquests nexes, ¿no?
0: Pues con estas dos palabras que me encantan, los tejidos comunitarios, vamos a acabar la entrevista. Muchas gracias, Inés, por estar con nosotros.
1: Mil gracias. Gracias por convidarme.
0: Y con esto despedimos esta sección en la que durante el verano hemos estado acercándoles personas y proyectos solidarios aquí en Ibiza.

0: Radio Ibiza, Cadena Ser.
1: Sant Agustí és una terra ampla, però sobretot és gran per la seva gent. Som en Vicent Roig, el vostre alcalde. I vull aprofitar aquest micro per enviar una abraçada ben forta i especial a tots els veïns i veïnes de Sant Agustí. Gràcies a l'esforç i a la il·lusió de les nostres entitats i associacions, tornem a omplir els carrers de tradició, de cultura i germanor. Disfrutem aquests dies amb l'orgull de saber qui som i d'on venim. Salut i molts anys i bons, Sant Agustí.
2: Somos de donde nacimos y por eso nuestros materiales funcionan aquí. En Rampusha fabricamos hormigón y morteros, cementos cola, prefabricados y soluciones que nacen para durar en Ibiza. Ven a Rampusha o entra en rampusha.com. Rampusha, donde compran los que saben.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.

Bones tardes, mallorquinistes. Què pot dure l'alegria a la casa d'un mallorquinista patidor? En 8 dies han passat d'estar hiperemocionados a la lliga hypermotion, estar hipertensionados a la lliga hypertension. Un toc d'atenció, un aviso a navegantes. No som equip, no som un equip de primera que jugui a segona. Qui diu això no en té ni idea. O sap més de tennis que de futbol, que tot pot ser. Som un equip de segona que jugui a segona, perquè, entre altres coses, la passada temporada varen fer mèrit de sobre. Estem aquí per dolents, així de clar. I el que mos espera no serà fàcil. Ara ja ho sabem tots. Visitàvem ahir el Granada, un partit que va estar a l'aire fins a darrera hora pels terratrèmols que han sacsejat la capital nazarí els darrers dies. I el resultat final ha estat un autèntic terratrèmol. 2-0 a l'escala Richter de la confiança mallorquinista. L'equip A, Adri Fuentes, Adrián Liso, Arnau Puimal, Àlex Sala, Antonio Roca, Abu Baca Semáforo, Arnau Tenas i ara també Adam Busta i Alberto Moreno. Tots se lletrà, menys en Josep Cerdà, tots en va. A de A primera. Fins i tot jo he arribat a pensar que hem fet un bon mercat. Me siento sucio, molt brut. Però el problema també és que aquests jugadors, que molts pareixen bons, són ara mateix un desconegut per nosaltres. Sabeu unes tones, bones maneres, bon futbol, però també moltes lagunes i un equip poc estructurat encara. El que més enyor de tots que s'han anat és en Nomar Mascarell, ja vos ho dic. Hi ha molta feina a fer, perquè entre altres coses hi ha 11 cares noves. Fa falta temps, fa falta paciència. Varen començar el partit, això sí, en pla dominador. De fet, en els 2 minuts, en Fuentes se va presentar tot sol davant el porter. Però de moment aquest davanter està demostrant molta potència, però té un petit problema. Té el peu esquerre barallat amb el peu dret. Que s'embuia, vamos. El Granada pareixia inferior, a pesar de jugar en jugadors d'il·lustre llinatge. El fill de Manolo Lama, un tal Dembélé com a pilota d'or, un Alcaraz, gran tenista, i per colmo me'l va fer gol un tal Alemany com en Mateu, que condena un gol, per cert, on el nostre porter estimat hi has pogut fer un poc més. De moment dona més bon rotllo que seguretat, ho hem de dir. Podríem dir que per ara Arnau Tenas és un porter simpàtic, simpàtic, esperant que vagi millorant. A partir d'aquí el partit va ser un descontrol embatat del Mallorca, que sempre acabaven en res per una mala decisió, imprecisions i pèrdues incomprensibles de pilot. Va debutar en butsa, intentant-se una butsa dins un ull a la defensa rival. Va tenir els papers en regla just a darrera hora, abans de començar el partit. Va debutar també en Cerdà, va sortir el Liso, en Puimal, que curiosament és el primer nou fitxatge que fa un gol. Això sí, la putada és que va a la pròpia porta. Arnau, muy mal, cago en dena. En una jugada surrealista que mos va deixar liquidats quan faltaven més de 10 minuts per acabar. Una vergonyosa decisió de l'impresentable soplapitos xufletero Ice Rage, un àrbit molt dolent, que mos fa recordar que de fet estàvem a segona. I aquest home va pitar quan la pilota estava en joc, cosa que invalida la jugada. Ai, rei, que malo eres. En fi, mallorquinistes, passar pàgina. Ara diumenge molt vista el seu, de Ceuta, escolista. Hem de millorar. I ho farem perquè, si no, serà impossible farmear aura, ara que està de moda. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre mallorquet de sempre.